0: Aquest 30 i 31 de maig venes al Viu la tercera mostra La teua llengua. Un cap de setmana ple de llibres, teatre, contacontes, exposicions, tallers i activitats per a totes les edats. Dissabte no et perdes Impro Llibres, gràcies a Diputació Escena. I prepara't perquè hi haurà sortejos i una gincana per a passar-t'ho d'allò més bé. Vine a gaudir de la cultura, la literatura i la llengua al cor de Benassal. T'esperem!
1: En Funeraria Magdalena llevamos más de 50 años acompañando a las familias de la provincia de Castellón que deciden confiar en nosotros en momentos tan delicados. Nuestra prioridad es adaptarnos a sus deseos y necesidades. Estamos a su disposición las 24 horas del día en el 964 25 30 50. Funeraria Magdalena. Delicadeza, respeto y confianza.

0: Ai, sí, és el sistema, sí, continuem. Molt bon dia, som Quique Rodríguez, Alberto Marco i Raúl Puchol. I clar que sí, com no es té que encisar el 29 de maig, perquè és divendres, perquè és el nostre dia oficial del turisme, perquè estarem en molts llocs, però és també especial perquè ens visita per primera vegada des de que vam estrenar les noves instal·lacions, de que vam inaugurar les noves instal·lacions. Havia vingut abans de la inauguració i, per tant, no havia pogut signar en el llibre d'honor la presidenta de l'excel·lentíssima Diputació de Castelló, Marta Barrachina Mateu. Gràcies per tornar 7 mesos després.
1: Bueno, bon dia i moltíssimes gràcies a vosaltres per rebre'm de nou en la vostra casa i, si me permetisses, en esta casa tan xula que teniu ara, en tanta llum natural que de segur fa que la vostra tasca sigui molt més bona encara de del que és normalment.
0: A nosaltres el que ens agrada és que ens visiten i sobretot poder comprovar com se veu la Serra d'Espadà, que és la comarca de la Plana Baixa, com se veu l'Alcalatén, com se veu la Plana Alta, perquè evidentment pues, també representa el que som, no? Som província, encara que ara som ciclistes i som monàrquics. Presidenta, vaya semaneta que han tingut amb la reina emèrita. Recordava jo l'altre dia, perquè a punt de complir 3 anys com a presidenta de la Diputació de Castelló, i ha estat en el rei, en la reina Letícia i en la reina Sofia.
1: Pues sí, he tingut eixa gran sort. La veritat és que la reina Doña Sofia és una gran dona, molt atenta, i la veritat que el motiu per el que va vindre el Banc d'Aliments, al que tant estimem i tant col·laborem, i la seva fundació fa una gran tasca, vam inaugurar ese carro solidari i se va quedar al·lucinada. Li ho vam tindre que explicar 2 o 3 vegades perquè deia, però podreu organitzar esto? I sí, sí que podrem organitzar-lo, i la veritat és que un orgull. I com a anècdota te contaré que la meva filla diu que ja me falta la infanta Leonor, que té que vindre sí o sí.
0: Bueno, ara se posa a estudiar. Ha tingut que fer ja tot lo de les forces armades. Del contrari, podríem haver la duda a qualsevol esdeveniment, però...
1: Bueno, no mai se diu que no, no? Podrem, en algun moment la podrem convidar a algo?
0: Suposa que sí, o alguna recepció. Tot depèn de, també el futur de Marta Barrachina Mateu, que Isa me la guardi per a l'última qüestió. Una setmana molt dura per a la presidenta, que acabarà avui, suposem, també el 125è aniversari de la Cambra de Comerç, però ha hagut un debat, ha hagut un esdeveniment de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, on ha estat representats pues, totes les institucions i corporacions provincials, insulars, peninsulars, de tots els partits. I allí vostè ha anat cabuda que cabuda en el deute que té el govern d'Espanya en les administracions locals. I ens ha sorprès que s'ha aprovat, que ha tirat endavant, cosa que així no succedís. Així, el Partit Socialista està en contra de tot el que està demanant el Partit Popular del deute de l'Estat.
1: Bueno, bé, comencem per el principi. El dilluns en la federació de nou vaig tornar a alçar la veu per eixe deute que té el govern d'Espanya en la província de Castelló i en tota Espanya, perquè realment no és només en nosaltres. Deute que, com tu bé dius, els socialistes de la província de Castelló, que ha quedat demostrat que són antes de Sánchez que de la província de Castelló, ha quedat demostradíssim perquè els seus companys en la Federació Espanyola de Municipis i Províncies ja ho van aprovar en l'acord de desembre, demanar-li al govern d'Espanya una millor financiació de manera general i també que s'actualitzaré els ingressos a les entitats locals. El que jo vaig fer esta vegada és reafirmar això i sol·licitar que cada dia que passa el deute és major i que per favor ens ficarem al dia. Perquè te facis una idea, a nivell de tota Espanya són 4.000 milions que Pedro Sánchez té en el seu poder. És com si l'estarem financiant i no mos el donen. El Partit Socialista està cabut en que tot això, pues, Marta Barrachina s'ha alçat un matí i com no tinc altra faena, pues, m'he ficat a pensar i m'ho he inventat. Pues és obvio que no, perquè la mateixa pàgina del Ministeri d'Hisenda, que se pot consultar per qualsevol persona, està clar que des del 23 al 26 no han actualitzat. Les actualitzacions, per a que la gent ens entenga, venen donades perquè paguem més tributs. Estic segura que qualsevol oient que estigui ara escoltant-nos és conscient de que paguem un 54% més d'impostos tots i també és conscient que al seu poble o a la seva ciutat som més veïns i veïnes que fa un temps, que el 23, pues encara en aquest augment de població i en aquest 54% que paguem d'impostos no s'han actualitzat. Entonces, els ajuntaments, les entitats locals recibissen dels ingressos que li toquen lo mateix que el 23. I tot va pujant i els gastos pugen. Entonces, no reconeixer aquesta deuda és un error. De fet, la ministra Diana Morán va fer una entrevista en un mitjà de comunicació fa molt poquet així a Castellón, dient que no havia ninguna deuda reconocida. No, reconocida no està, però la deuda existís, perquè si no, ni tan siquiera ella ho haguera denominat així. Però bueno, bé, anem a seguir luchant. La Federació Espanyola, dins de la Comissió de Diputacions, fa aquesta tasca per ajudar a les entitats locals. Jo allí tinc un paper molt actiu, també gràcies al president de Màlaga, que ha confiat moltes vegades en mi per a que porte estos temes damunt de la taula, i anem a seguir treballant. Nosaltres no demanem res més que el que mos toque. És obvio que totes les administracions estan infrafinanciades, però també és veritat que a part d'una financiació que tindria que arribar, o per lo menos un fons de nivellació que tindria que arribar a nivell Comunitat Valenciana, lo imprescindible és que les entitats locals, que són les que cada dia tenen més competències i les primeres que arriben al ciutadà, tindríem que tindre tots els recursos. Perquè qualsevol alcalde o alcaldessa, avui li costa l'escoleta d'estiu 3 vegades més de lo que li costa en el 2023. I els ingressos als ajuntaments no pugen per màgia. Tenen que pujar en els ingressos que el govern es té que fer. Sinó que anem a seguir alçant la veu i a seguir lluitant per a que quan antes abans se regularitzen.
0: No obstant això, els ajuntaments socialistes de la província de Castelló i sen dient que no hi ha cap document del que es parla, i el que defen en este cas Marta Barrachina és que se actualitze el que li correspon a cada administració local per número d'habitants, etc.
1: La taula està penjada en el portal del Ministeri, se pot comprovar, claro, es diu, no hi ha ningú document, claro, és que hasta que no Pedro Sánchez no se decidisque a fer un mandat constitucional que és aprovar els pressupostos, que és la seva primera obligació, claro, ell mentre no aprove pressupostos, no actualitza i a la saca. Tots els ingressos que li venen més de la província de Castelló i de qualsevol van a la saca. Claro. Entonces, quin document volen que hi hagi? Aproven pressupostos i veuran quan aproven pressupostos com els tècnics li diuen que hi ha que regularitzar i actualitzar.
0: Ahir va ser, sí, ahir ens acompanyava el director general de Costes, Ports i Aeroports, i ens parlava també d'això, que des de la moció de censura que va haver, que no oblidem que va existir, se va paralitzar totes les accions que n'hi havia en la nostra costa i ahir s'han quedat, no? I també n'hi ha altres administracions que s'ha perdut, que no sabem. Susana Marqués, com a senadora per Castelló, fa un parell de setmanes en la Comissió d'Infraestructures va fer un repàs de tot el que estava aprovat de projectes de carreteres a la província de Castelló, que no sabem res.
1: Però és que és impossible que sapiguem res, perquè primera que no n'hi ha interès, n'hi ha un abandonament constant a la província de Castelló, segur que també a altres territoris, però clar, a nosaltres ens ocupa i ens preocupa Castelló, i com bé va fer la companya Susana, van fer un recordatori de tot lo pendent, però és que si analitzes el que està fent en este moment tant el president del govern com els ministres, és dedicar-se a una altra cosa. És clar, és que tenen molts mal de caps. És que està tots els ministeris pràcticament podrits, i el president del govern, pues, imagina que no dona a Copro a pagar tots els focs que té, i al final els que perden són els ciutadans, que ja venien perdent, perquè ja ha sigut un president del govern d'absolut ego per ell mateixa i abandonant a tots els territoris. I la primera prova, insistisc, a lo millor el ciutadà no ho entén, però qualsevol administració que no tinga el pressupost no té una fulla de ruta i té molta complicació per a fer inversions. Almenys si hi hagueren pressupostos podries dir, és que no ha ficat això o no ha ficat allò, però hi hauria una fulla de ruta, s'actualitzarien els ingressos, eixirien noves infraestructures que estan parades perquè és que no estan treballant.
0: Parlant de pressupost, la Generalitat ja té pressupost. Va estar la setmana passada en un esmorzar en el secretari general del Partit Popular en la Comunitat Valenciana, va estar ahir en el president. Li ha paregut bé, li ha paregut mal?
1: Ahir ha estat més vegades, no, bueno, només els esmorzars i l'oficial.
0: Públicament.
1: Telefònicament i en WhatsApp hem estat connectats. Jo crec que els pressupostos, a veure, avui quan els presenten, tindran les necessitats de Castelló, i després també n'hi ha que ficar damunt de la taula que a vegades els pressupostos porten partides globals que l'esquerra ja està evidentment aprofitant, perquè que tampoc mos dediquem a una altra cosa que a dir mentires contínuament, diàriament se dediquen a dir mentires. N'hi ha partides globals que no estan especificades, però bé, sé que n'hi ha partides importants en educació, sé que n'hi ha partides importants en sanitat, i anem a seguir. I de totes formes, ara que no mos en ningú, també t'ho dic claríssim, si algo falte no te preocupes que m'encarregaré de demanar-lo.
0: No ho dubtava, ni sa mirada. felina que posa a vegades la presidenta de la Diputació
1: quan
0: de Castelló.
1: Quan me cabreja.
0: Ja. No és que s'hagi cabrejat molt, però alguna vegada l'hem vista. Ahir la van veure i es van felicitar per l'entorn que es va escollir per presentar les dues etapes de la volta a la gent del ciclisme. O sigui, no era una presentació, diguem, de roda de premsa ni de més. I sobretot presentar aquest projecte que impulsa també la Diputació de Castelló, que és una província eminentment ciclista.
1: Bé, pues la veritat és que vam tindre la sort d'estar en... Jo crec que és un dels llocs més emblemàtics per la ciutadania i ser mirador del desert de les Palmes, que no era, sense dubte, el millor lloc per a presentar aquestes dues etapes de la volta, dins de tota l'aposta que està fent la Diputació de Castelló per el ciclisme, per l'esport damunt de les dues rodes. Cada dia ir o dia, cada dia són més i... més aficionades les que pugen damunt d'una bicicleta. Hem treballat molt en el Castelló Cycling. Tu saps que aquests 40 ports de carreteres de la Diputació ja estan senyalitzats per a seguretat i, a més, la ciutadania ho ha notat perquè els ciclistes ens diuen que se nota moltíssim, que van molt més segurs perquè els vehicles que passen per allí ja saben que n'hi ha un ciclista per la mateixa carretera, i dins de tota aquesta aposta de senyalitzar, de donar més seguretat, de fer d'esta terra que hi haguen equipos que se fixen i vinguen a veure el bon clima, de poder desestacionalitzar perquè així se pot vindre 365 dies a fer l'esport. Bueno, pues la guindeta aixe pastís no podia ser altra que la volta tornarà a la província de Castelló. En dos etapes tu ahir vas estar i ho vas veure, molt importants, sobretot eixa primera etapa que passarà per dos vegades per el cor de Benicàssim, per eixe desert de les Palmes. Un hito, perquè la volta només somiae després d'aquell Mas de la Costa emblemàtic, on va ser espectacular, sempre dient ens queda el Bartolo, hem d'aconseguir pujar al Bartolo, i bueno, s'ha treballat molt perquè així siga. Jo crec que el 27 i el 28 d'agost serem el centre mundial del ciclisme, un escaparate, i jo només vull que els ciutadans i les ciutadanes de la província de Castelló disfruten molt, isquen, ja ho veus, els ciclistes d'ahir demanaven molta gent a les cunetes, a les carreteres, molt de recolzament, i bueno, jo crec que també serà una forma de fer província.
0: I és curiós, bueno, destacaven també lo bé que està l'asfalt en les carreteres, en molts quilòmetres, va haver preguntes de la gent i somreia la presidenta de la Diputació de Castelló, suposo que estaven pensant lo mateix, no? Perquè, clar, n'hi ha molta afició al ciclisme, no? I cada un fa la seva ruteta, i tots volen que el seu port favorit siga també final d'etapa o que passe la volta, ir demanant que passarà per no sé on, de Fuentes,
1: sí,
0: de Aioda, per Torrechima, i jo dic, bueno, pues algun dia passarà.
1: Kiko, el director, ho va dir de la volta, ja va dir que està molt bé descobrir llocs nous perquè sempre se pot incorporar. És veritat que som la segona província més muntanyosa d'Espanya, és veritat que s'han cuidat molt les carreteres, sobretot en els últims anys. Nosaltres acabarem la legislatura en més de 40 milions d'inversió. Tenim molta sort de tindre la mar i la muntanya molt propet, i a mi que la gent, de fet, m'escriuen per redes socials. Per què en esta carretera que jo faig no estan les senyals per a que ens ajuden els ciclistes? És que no és de la Diputació. Però bueno, vaig a plantejar-me demanar-li a altres administracions que mos fiquen les senyaletes com les nostres, perquè aixina, perquè no la gent, claro, diu, perquè esta xica haurà ficat les senyals en un lloc i en el meu lloc que faig bicicleta no, però claro, no són de la nostra propietat i no podem ficar-les. Però bueno, jo, agraïda, de fet, he comprovat, i el tram que ahir el ciclista em demanava no és de la Diputació, doncs no vaig a poder arreglar jo, però m'encarregaré de que li l'arreglen.
0: Ahir estarà també Marta Barrachina, Mateu, president de la Diputació de Castelló. Quatre qüestions ràpides. Una, la fira de primavera de Castelló Ruta de Sabor, des de avui divendres i fins diumenge. Podem anar a la plaça Hort dels Corders de Castelló i tenim a tots els productors.
1: Bueno, pues ja saps que Ruta de Sabor és per a nosaltres importantíssim, i esta fira de primavera és molt estimada també per tots aquests productors que fan un gran esforç. Jo crec que va ser un cap de setmana important. Ells estaven molt contents també per la climatologia. Esperem que no apreti massa la calor i que disfruten, i la gent ja sap que allí pot trobar el millor de la nostra terra, el millor sabor a Castelló estarà allí en tota la tasca d'ells, a més en els nostres chefs, que saps que sempre ens ajuden i es volquen en esta fira. Bueno, pues això. ens veiem per allí en algun moment, no? Algo haurem de comprar.
0: Jo sempre compro papes.
1: Llavors?
0: No, de Sant Mateu, no les trobo cap tenda i vaig a la fira a comprar les papes. Però d'olis n'hi ha la gana. Estarà Raúl Resino, estaran Manuel i Alejandra, de Atalaya, estarà Miguel Barrera, per suposat, també, i properament ja entraran també al joc els altres dos, perquè mos acumulen fins i tot les estrelles Michelin.
1: Bueno, doncs és molt bona senyal que se'ns acumulen.
0: Novena Gala Cru. San Vicente de Piedrahíta. Vostè ha estat ja en San Vicente de Piedrahíta,
1: pues no,
0: presidenta.
1: En San Vicente de Piedrahíta, no? En Cortes d'Arenós, sí, abans de ser presidenta, ara encara, des que soc presidenta, no, i en San Vicente no, però me fa molta il·lusió perquè la veritat és que han cuidat molt, l'alcalde ha cuidat molt això, esta obra, i que anàrem i que la farem. És veritat que va ser guanyadora i anem a veure. És veritat que volem d'anar pues, a l'altra part de la província, però jo crec que té lo seu i que descobrirem de nou una inversió en cru, en aquest concurs de regeneració ceràmica que al final acaba arreglant entorns de pobles molt importants.
0: Hasta fins i tot a San Vicente de Piedrahíta. Busquen al Google, que molta gent no haurà anat. Jo tinc la sort d'estar dos vegades, que ja sap que lo dels marges d'esmorzars van bé i de més. Dia de la província, presidenta. Donem-nos alguna pista. Només si vol anunciar-nos algun guardonat, que encara en faltarà algú, suposo, o alguna.
1: No, ja estan tots. Alguna pista? Pues,
0: municipi...
1: Si no n'hi ha contra ordre... El dimarts que ve anunciem el municipi.
0: Menor de 100 habitants també? Menor de 1.000, de 2.000?
1: No, avui, este any és una miqueta més gran de tamany que el de l'any passat, però no és gran.
0: També d'interior?
1: Bé, sí. Bé. Sí, mitjanament.
0: L'any passat va ser Amparito Roca, la gran sorpresa. Enguany...
1: Pues mira, enguany n'hi haurà una gran sorpresa també, similar. Pot anar per l'entorn de la música.
0: També en la música.
1: Podria ser.
0: Jo només tenia dir que en guany mos tocarà un encierro o algo i tindrem que ser tots allí corrents, no, no.
1: Bueno, jo crec que anem a un gran municipi, un municipi que se ho mereix i ja veuràs en el seu moment per què. La notícia se va rebre per part del seu alcalde, alcaldessa, de manera molt eufòrica i queda res, el dimarts ja vos ho dic. Te puc donar una pista?
0: Vale,
1: una llamant, l'any passat va ser alcaldessa, enguany és alcalde.
0: Nules no serà, no?
1: És que Nules, a veure, m'encantaria portar el dia de la província a Nules, que allí falta molt per fer, però Nules ja és una ciutat i el dia de la província de moment, hasta que acabe el circuit està pensat per a ficar en valor els pobles més xicotets de la nostra província.
0: Presidenta de la Diputació de Castelló, Marta Barrachina Mateu, i alcaldessa de Valldalba, queda un any per a les eleccions municipals.
1: Ai,
0: què ha pensat vostè? Què barrunta? Ja està farta de la... Ja són massa anys en la política local, vol pegar el salt a la nacional, a l'autonòmica. Estos 4 anys ja està esgotada d'aguantar als 135 municipis de la província i vol canviar de...
1: Para nada, no estic gens cansada i menys en lo local, que és per a mi la millor forma de viure la política al costat dels teus veïns i veïnes. Evidentment no estic cansada dels, ni molt menys dels nostres 135 municipis i l'entitat menor, perquè me queda molt per fer, perquè hem assolit molts dels projectes que portem per a la Diputació, però a final d'any en vistes al nou pressupost anem a presentar molts projectes importants que queden. Jo crec que encara queda molt de recorregut i tot dependrà en Valldalba, en este cas, dels meus companys i de la gent del partit. Si decidís que vol que jo seguisca al capdavant, jo estaré disposta a lo que ells ens demanen, i lo mateix a nivell provincial, si aixina ho entenen els meus companys.
0: O sigui que no depèn de vostè?
1: En part no. Jo puc dir, a mi sí que m'avellís, però ajudem-ho. Això és una cosa de tots i de totes, i a mi m'agrada estos passos donar-los quan la gent diu si Marta continua, que anem a seguir estar al teu costat. Tot això és cosa d'equips i jo orgullosa, i evidentment m'agradaria seguir sent l'alcaldessa de tots els valldalbencs, perquè és el meu poble, perquè allí s'estan portant a terme inversions molt importants i algunes que començaran pràcticament antes o després d'eleccions, i sí que m'agradaria encara. Tinc encara piles i recorregut, si és que els més importants, que són els ciutadans i les ciutadanes, me diuen que volen que seguisca.
0: No està esgotada. Marta Barrachina Amadeu, presidenta de la Diputació de Castelló, alcaldessa de la Vall d'Alba, gràcies per compartir amb els oients de COPE el que significa este mes d'actualitat que, evidentment, ens afecten a tots i a totes.
1: Pues moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi tot molt bé i averiguarem on és el dia de la província. La vegada s'han conegut totes les distincions i la més alta, ja sabeu, per a l'artista Juan García Ripollés. Per cert, que en un instant anem d'aniversari important.

0: Herrera en COPE.
1: Castellón y Vinaròs.
0: Estar informado.
2: Són les 12 del matí, 50 minuts i 23 segons, i així estem. Suni López Fibla, la directora de comunicació de Beniord i Raül Pujol, molt contents, perquè només dos dies, el diumenge, és el dia de l'aniversari de Beniord.
3: Bon dia, que estem d'aniversari, estem de cumpleaños, i això, bueno, 80 anys no se complixen tots els dies, Raül.
4: Quin número,
3: Raül? Són 80 anys formant part del món cooperatiu agroalimentari. Exactament, la nostra cooperativa va començar a caminar un 31 de maig de 1946. Així que celebrem 8 dècades d'experiència i treball que ens han fet posicionar-nos com una empresa de confiança i un referent en el món del cooperativisme de la Comunitat Valenciana. Si fem la vista enrere, doncs dir que han estat 80 anys apropant el millor de la nostra terra, i també pues, m'agradaria pensar que regalant felicitat a través de les nostres fruites i hortalisses. I tot això és gràcies al treball de tot l'equip de Beniord que camina al nostre costat. Anem a anomenar-los socis i sòcies, persones empleades, també clients i proveïdors que confien dia a dia en la nostra empresa. Sense cada un d'ells, aquests 80 anys no serien possibles, com tampoc sense la difusió que vosaltres, els mitjans de comunicació, ens ajudeu a fer, a donar visibilitat a tota l'actualitat que genera la nostra empresa.
2: Bueno, moltíssimes felicitats per tota aquesta trajectòria, per la vostra història i sobretot pel treball com a empresa cooperativa agroalimentària que és referent en la nostra comunitat.
3: Moltes gràcies. La veritat és que per la meva banda és tot un goig compartir cada divendres aquest espai de ràdio i posar-vos al dia de tota l'actualitat de Beniord. Apropar-vos també de primera mà les nostres novetats i ofertes i fer-vos incentius de tot el que es cou en cadascun dels nostres centres de treball. Perquè en aquests 80 anys Beniord s'ha convertit també en una gran empresa perquè fa les dimensions amb dades tan importants com, per exemple, aixòs gairebé 56 milions d'euros de facturació o les prop de 65.000 tones de fruites i hortalisses comercialitzades. Sense oblidar els gairebé 2.000 socis i sòcies amb els quals compartim camí o les més de 550 persones a les quals donem feina en plena temporada citrícola.
2: I és que, Suni, si me permeteixes, Beniord avui en dia és un gran motor que ha diversificat el seu negoci inicial de venda de fruites i hortalisses i al costat d'aquestes àrees també heu sumat altres serveis oberts al públic en general.
3: La veritat és que m'agrada que ho resaltes perquè, efectivament, el gran motor de l'empresa, l'inicial, aquest origen, és la part hortofrutícola. Però avui en dia Beniord és molt més perquè complementem amb serveis com el de subministraments, amb el goteig, la benzinera i el rentacotxes, el supermercat i la tenda online, el servei de

0: màxims descomptes en la nostra benzinera i també descomptes trimestrals per les compres en el nostre supermercat, a més de poder aprofitar els preus especials en la factura de la llum per formar part del nostre col·lectiu o també per estar dintre del col·lectiu de telefonia mòbil.
1: Mm-hmm. I on esteu treballant de valent és en un dels magatzems principals de la vostra cooperativa, com és el de hortalisses, perquè actualment esteu immersos en la campanya de primavera-estiu. Clar, sempre parlem de la carxofa i ens oblidem que després ve la primavera, ve l'estiu...
0: I també és una campanya importantíssima, la de primavera-estiu, a la nostra cooperativa. Una producció marcada, això sí, com sempre, també com en la d'hivern-tardor, per la proximitat, la frescor i l'alta qualitat. Perquè els nostres clients, allò que valoren és que treballen amb productes d'ací, de proximitat, que collim avui i pràcticament demà ja estan en les seues mans. Eixa frescor i rapidesa de servei és una de les nostres grans fortaleses, penso. A més, és clar, de la nostra varietat de productes, per exemple, productes com la tomata, el meló de moro, els pimentons, la carabasseta, les patates o el cogombre, són els protagonistes de la nova temporada en la qual comercialitzarem al voltant de 10 milions de quilos. I entre totes les hortalisses, la tomata continua sent una de les grans estrelles de la campanya, perquè són tomates que saben a tomates. A mi m'agrada dir-ho. Com aquelles tomates que menjàvem quan eren menudets que sabien de veritat a tomata, doncs aquestes són les de Benidorm. Tenen un gran sabor i estan recolectades en el seu punt òptim de maduració. I això es nota a l'hora de menjar-les.
1: I per a gustos... tomaques.
0: Com sé que has estat mirant les nostres xarxes socials, eh? Això és la creativitat de la campanya de tomates que m'ho vull llançar esta setmana per dir que cultivem diverses varietats, com la tradicional tomata d'ensalada, la tomata pera, la daniela, la negra i la tomata rosa. En total, 5 varietats de tomates Benidorm. Com sabeu, des de l'àrea d'hortalisses de la cooperativa treballem amb productors locals, principalment dels termes de Benicarló, Vinaròs, Càlig i Peníscola. Això és l'àrea d'abast de la nostra cooperativa. I ho fem seguint un model basat en la col·laboració amb eixos llauradors i llauradores de proximitat, també fixant-nos en la sostenibilitat i el respecte al calendari natural de la producció. Per això el resultat és el que és.
1: Amb aquesta nova campanya, Benidorm continua apostant per la producció hortofrutícola de temporada i de quilòmetre zero, consolidant-se com un referent en el territori. Feliç 80 aniversari, Benidorm!
0: Moltíssimes gràcies, Raül Puigol, i que puguem seguir celebrant molts anys més, este 31 de maig del 1946, que va ser quan va néixer la gran cooperativa que avui, és avui en dia... Benidorm. Una abraçada i bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana. Ara continua en format Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja.
2: Tu equipación deportiva no está completa sin unas buenas gafas deportivas. Y lo sabes. Descubre en Visualis el mayor surtido Oakley y el mejor asesoramiento.
3: Visualis, porque son tus ojos.
4: Los aperitivos que se alargan, las comidas que empiezan tarde, las sobremesas que se convierten en merienda-cena, son cosas muy nuestras y algo muy nuestro es cuidar de ellas. Por eso, al reciclar latas, bricks y envases de plástico en el amarillo, también cuidas de nuestro entorno y de nuestra gente. Porque reciclar es muy nuestro. Ecoembes y Generalitat Valenciana.
5: Me hace falta reformar el baño. Quiero algo actual, cambiar la bañera por un buen plato de ducha, algo con estilo y que sea práctico.
6: Lo que te hace falta es Fustecma.
7: Fustecma, el mejor aliado para la reforma del hogar y local comercial. Fustecma es lo que te hace falta para la reforma de tu hogar. En Fustecma diseñamos, fabricamos, solucionamos. Ven a vernos a Polígono Industrial Avilabella, calle Moncofa 4 o entra en fustecma.com.
8: Así que es usted la responsable de que deje mi apartamento en el centro, ¿eh? ¿Sabes qué? Usted me ha cambiado la vida.
9: Hay razones que mueven más que el dinero, las personas. Por eso en Ibercaja reinvertimos el 100% de nuestros beneficios en la sociedad. Ibercaja, 150 años moviéndonos por ti.
10: En Albany nos hemos renovado para inspirar. Lo mejor, una tienda con más de 6.000 metros totalmente renovada. Un concepto diferente con nuevos muebles, las mejores firmas y una sola visión. Transformar tus ideas en un hogar único. No solo vendemos muebles, diseñamos, proyectamos y coordinamos decoración integral a tu medida. Con el transporte y el montaje gratis. Así de fácil. Ven y estrena inspiración. Albany, muebles y mucho más. Villarreal, Castellón.
11: Gracias.
12: ¿Por qué, mamá?
11: Porque sé que os ha costado mucho hacer la reforma para adaptar el baño. Y bueno, por todo lo que estáis haciendo por mí.
12: Gracias a ti.
9: Hay razones que mueven más que el dinero, las personas.

0: després de casar-se amb un home de 60 anys al que no vol. Bueno, la crisi personal de Bàrbara acabarà fent que tot explote i ahir ens trobem davant de, i ara parlo un poc de la meva opinió personal, d'una comèdia aparentment senzilla però que té la complexitat d'haver desenvolupat i sos tres personatges que són d'alguna manera, podríem dir, inoblidables perquè tots estan durant tota la sèrie en tot moment portats al extrem. Ana Castillo, Macarena García i Lara Westmar interpreten, jo crec que de manera molt notable, i sos tres personatges tan diferents sobre compartir pues, edat, gustos, problemes en alguns casos, i destacar pues, com a través de la comèdia i de la situació personal de cada una pues, acaba també fent un espai per a parlar de la salut mental i de lo important que és, no? I com afecta a les tres protagonistes. És una comèdia que no deixa de ser lleugera, que no deixa de ser molt entretinguda i que segur vos riureu a gust una bona estona. A més, són capítols de no arribar a 30 minuts. Són 6 ja van. La sèrie es passa ràpida, es pot veure en una vesprada. Pues es disfrutona, o sigui, què més dir? I menció especial per a la xiqueta que apareix com a, podríem dir, projecció de la infància de d'Anna Castillo, que té també un paper molt important. I per acabar, al Paranimf tenim un poeta. No tenim un poeta al Paranimf, sinó que tenim la pel·lícula El poeta, la història d'Òscar Restrepo, que amb més de 50 anys no ha sigut capaç d'estar a l'altura dels seus prometedors inicis en la literatura i que sobreviu com pot fent classes en un institut. En Jordali, una de les alumnes, trobarà un esperit afí, un diamant en brut de la poesia, i allí pues, intentarà que ella siga el que ell no ha pogut. Direcció guió de Simón Mesa Soto, amb Ubeimar Ríos i Rebeca Andrade, i que va ser premiada al Festival de Sant Sebastià l'any passat, 2025. I ja per acabar, per despedir-nos, com estan en la taquilla? Bueno, Mandalorian and Grogu, esa pel·lícula que ens retorna a l'univers de Star Wars i que és una ampliació de la sèrie que ja existís en Disney+, Plus, pues, bueno, està en primera posició, com era també d'esperar. Michael, esta pel·lícula musical de la que vam fer la crítica la setmana passada i que parla sobretot de la part artística i no tan personal d'este rei del pop. El Diablo Viste de Prada 2, El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, El Pasajero Nocturno, Ocum, Las Ovejas Detectives, Super Mario Galaxy, la pel·lícula que seguís ahí sense abandonar el rànquing de pel·lícules més vistes, a pesar de tot el que fa que es va estrenar, Assassinato en Tercera Planta i Mortal Kombat 2, pel·lícula basada en el popular videojoc, pues tancaria en el rànquing de pel·lícules més vistes.
1: Doncs fins ací este una de cinema i una de sèries amb Xavi Manzaner i Nebot per part de Mare.
2: Mediodía.
3: COPE más Castellón.
2: Estar informado.
1: I per acabar, setena edició de los Juegos Castellonenses de Mayores Adultos. Està tenint lloc avui mateix a Vila-real, molt a prop dels nostres estudis. És una proposta que ve des de Patagonia Sports, un event que ha creat el mateix Roberto Marqués, que abans d'esta cloenda ha visitat els nostres nous estudis.
4: Pues mira, todo esto nació en mi pueblo, donde estoy afincado ya hace 24 años, en Benicàssim. Que bueno, lo comento con su alcaldesa en ese momento también, Susana Marqués, y ahí se hace la primera final provincial hace ya, bueno, son 7 ediciones más años porque tuvimos la pandemia de por medio. Y esto continúa. Empezamos con 6 ayuntamientos nada más. Hoy somos 18 ayuntamientos. La verdad que pues el crecimiento es absoluto.
1: Y brutal. La clausura se ha celebrado en la ciudad deportiva del Villarreal, pero ¿a qué se dedican en estos Juegos Castellonenses nuestros más mayores de 18 municipios?
4: Son todas actividades adaptadas. Tenemos un pentatrón adaptado, que son actividades de precisión deportivas, donde ellos hacen lanzamientos de fútbol, lanzamiento de balonmano, hockey, fútbol y baloncesto. Y los bolos también. Pues eso hacen actividades de precisión. Lanzan una cierta cantidad de tiros, de lanzamientos y tal, y van sumando puntos, ¿no? Luego hacemos un senderismo, que es una prueba de regularidad, donde ellos sin reloj, sin móvil, que lo manejan muy bien hoy por hoy, pues tienen que conseguir un ritmo de caminar y tienen que hacer una distancia determinada, ¿no? Y